0: Hola, Marina.
1: Hola. ¿Cómo estás? Buenos días. Pues bien, de viernes.
0: De viernes y víspera de tu cumpleaños.
1: De viernes y víspera de mi cumpleaños.
0: Treinta y pocos. Gente tan joven. Bueno, oye, estos son los Lorimeyers, ¿no?
1: Estos son los Lorimeyers, efectivamente. Y hoy les traemos, porque nos vamos hasta Miranda de Ebro, hasta Burgos, porque este fin de semana se va a celebrar la edición número 26 de Eurovisión, un festival que este año une más que nunca la música y la gastronomía. Lorimeyers, a quienes escuchamos, van a actuar el sábado, pero el día grande de este festival, pero hoy el viernes vamos a tener una oportunidad de escuchar también a La Habitación Roja.
0: Gracias, Marina.
1: A ti.
0: Y hoy estrenamos sección, compañero y análisis. Saludamos a Ernesto Kaiser. Adelante, Ernesto.
2: Tres jueces célebres. Varapalo para Manuel Marchena, magistrado de la Sala Penal del Supremo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos anula su sentencia de 2015, que a su vez anulaba la de la Audiencia Nacional. Marchena fue el ponente en 2015. Condenó a 8 manifestantes que protestaban en julio de 2011 contra el Parlamento catalán porque no querían que se aprobara un presupuesto que reducía el gasto social. El magistrado Ramón Sáez, en la Audiencia Nacional, les absolvió porque no hubo violencia y prevalecía el derecho a manifestarse. Marchena anuló la sentencia en 2015, cambió los hechos probados, lo que no debe hacerse, y les condenó a 3 años por atentar contra las instituciones del Estado. Ahora, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos vuelve a dar un varapalo a Marchena, que ya sufrió otro del mismo tribunal en el caso Atucha. Comprensión con el juez Juan Carlos Peinado. La presidenta en funciones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Aurora de la Cueva, archiva una queja disciplinaria contra el juez porque en un auto el magistrado señaló que los escoltas de Begoña Gómez, esposa del presidente Sánchez, podían ayudarla a escapar a la acción de la justicia. Dice la magistrada de la Cueva que esa acusación, en un auto, puede ser poco afortunada, pero no alcanza el grado de concreción y gravedad para que se considere una infracción. ¿Corporativismo? ¡No! La jueza Tardón de la Audiencia Nacional. La magistrada pidió el 3 de agosto un informe a la Comisaría de Extranjería de la Policía sobre la avalancha de inmigrantes en Ceuta el 29 y 30 de julio. Le señaló que no debían elevar dicho informe a sus superiores en la policía. Bien, pero ahora se sabe que había 2 informes del 27 y 29 de julio en extranjería y no se elevaron al director general de la policía. ¿Pero para quién trabaja la comisaría de extranjería? Uno de los que elaboró el informe, el comisario David Algoreta, es un comisario que fue asesor de Eugenio Pino. Eugenio Pino, el ínclito Pino, director adjunto operativo de la policía, nombrado por el ministro Jorge Fernández Díaz, del gobierno de Mariano Rajoy. Ambos, Pino y Fernández Díaz, esperan la sentencia del caso Kitchen.
0: Gracias, Ernesto de Kaiser. Menos cuarto a los 8:07 en Canarias. Ahora la información de las territoriales de Radio Nacional en las mañanas.
3: Radio Nacional, Radio 5. Cataluña.
4: Bon dia. El futur de la marca SEAT està en l'aire després que s'hagi filtrat a la premsa la intenció del grup Volkswagen d'eliminar la marca com a molt tard el 2029. Anit, el grup automobilístic va aprovar per unanimitat l'estratègia del Plan Futuro 2030 que aposta per l'electrificació i preveu una retallada de 50.000 llocs de treball a tot el grup sense especificar l'afectació a Catalunya. Des d'ara fins a les 8 del matí també ens farem ressò sobre que els Mossos d'Esquadra han localitzat restes del nadó d'un any i mig que estaven buscant a l'immoble de Santa Bàrbara, on vivia amb els seus pares. De seguida ampliem aquestes i altres informacions. Abans, els serveis. Previsió del temps, Jordi Urios, bon dia.
5: Bon dia. Avui les temperatures màximes en ascens a Catalunya, amb perill important per valors al voltant dels 40 graus al Pirineu de Lleida, al Prepirineu de Barcelona, les depressions centrals de Lleida, Tarragona i Barcelona i al prelitoral sud de Tarragona. A la resta, excepte als litorals, atenció a valors que van a ser significativament elevats. Avui s'esperen màximes de 40 graus a Lleida, 37 a Girona, 33 a Barcelona, 31 a Tarragona. Durant el cap de setmana continua la calor Valors gairebé sense canvis, a partir del dilluns podrien començar a baixar lleugerament. Pel que fa al cel, avui poc ennuvolat o cel clar amb predomini del temps estable, el vent d'avui fluix variable al matí, tendint a les hores centrals a bufar del sud i del sud-est al litoral i prelitoral amb alguns intervals moderats. Bufarà de component oest a la depressió de Lleida i de component nord al Pirineu i a la Vall d'Aran. És una informació d'EMET.
4: I per saber l'estat del trànsit, RAC, Ferran Aràndiga, bon dia.
6: Bon dia, comencem la jornada d'avui divendres. Destacant un vehicle variat a la C25 que es troba al voral entre Sallent i Artés en direcció Manresa. A la mateixa via, recordem que Sant Julià de Vilatorta, en direcció Lleida, continua un carril de circulació tallat per reparació de danys a la via. També recordem que el camió incendiat ahir al matí continua al voral de la AP7 a l'altura de Cerdanyola del Vallès en sentit sud. I pel que fa a les retencions habituals, a hores d'ara trobem ja congestió força intensa a les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
4: Salutacions de l'Adriana Llacall a les vies de so, de Santi Garcia Control Central i de qui us parla, Clara Ontanyón. La continuïtat de la històrica marca de cotxes Seat està en dubte. La direcció del grup Volkswagen té la intenció de deixar de produir la marca d'aquí al 2029, segons la informació publicada aquest dijous a una revista econòmica alemanya. El moviment forma part de l'estratègia del grup per apostar per l'electrificació. Anit, el Consell de Supervisió de Volkswagen va aprovar per unanimitat el pla d'ajustament per transformar la companyia, sense especificar si afectarà o no la marca espanyola. Pau Alemany.
7: La informació publicada per la revista alemana Wirtschaft-Bosch citava la intenció de Volkswagen que Seat desaparegués el 2029. Però aquesta informació va ser matitzada hores més tard per fonts de la marca de cotxes espanyola que van explicar que encara no s'ha pres cap decisió al respecte. Sí que van reconèixer, però, que s'està treballant en una transformació del negoci. Per al secretari general de Comissions Obreres a Seat, Rafael Guerrero, és inversemblant que l'anunci es faci d'aquesta manera.
8: No veo dónde está el beneficio de eliminar una marca y además de anunciarlo dos años antes para el negocio, para rentabilidad. Sinceramente no lo veo, de una marca que tiene 75 años de historia.
7: Guerrero també reclama una major transparència per part de l'empresa.
4: Un anunci que ha generat reacció a l'esfera política. Esquerra Republicana demana que no desapareixi la marca Seat, ja que considera que és una peça clau en la indústria catalana. Recorda que la transformació cap al vehicle elèctric ha estat possible també gràcies a la inversió pública i que per això cal que es preservin tots els llocs de feina. Aquest matí tindrà lloc a Madrid la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera, on les comunitats autònomes hauran de votar la proposta d'Hisenda per reformar el sistema de finançament. Toni Conde.
9: A la trobada, que recordem va ser ajornada al juliol, s'espera el rebuig de les comunitats del PP que denuncien que la reforma és fruit d'un acord entre PSOE i Esquerra i no d'una negociació multilateral. Precisament la Comunitat de Madrid ha avançat que no assistirà a la reunió per aquest motiu. Es preveu així mateix el rebuig de Castella-La Mancha i Astúries governades pel PSOE i el suport de Catalunya i també Canàries governada per Coalició Canària amb el PP. Com que el vot del govern central representa el 50% del Consell, un sol vot favorable d'una comunitat donaria llum verd al tràmit i elevaria la proposta al Consell de Ministres. Sílvia Paneque, portaveu del govern de la Generalitat, va assegurar després del Consell Executiu de dimarts passat que espera un to propositiu al Consell.
10: Escoltarem la resta de comunitats, esperem que el to sigui més propositiu i constructiu que en altres ocasions i que com a mínim s'asseguin a la taula. Seria inexplicable que no estiguessin asseguts a la taula en una qüestió tan important com és aquesta.
9: Segons Hisenda, la proposta permetria a les comunitats disposar de gairebé 21.000 milions d'euros addicionals de finançament, 4.700 dels quals anirien a Catalunya.
4: Mentrestant, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, es troben en viatge oficial a Ucraïna. Anit, Illa es va reunir amb Volodymyr Zelensky, a qui li ha mostrat suport perquè el país formi part de la Unió Europea.
11: Mostrar-li el suport de Catalunya i de Barcelona en què Ucraïna formi part el més aviat possible de la Unió Europea i en què els actius russos que hi ha a Europa puguin ser posats a disposició de la reconstrucció d'Ucraïna i també la nostra voluntat de seguir cooperant.
4: Collboni s'ha reunit amb el seu homòleg de Kiev, amb qui ha renovat aquest dijous l'acord de col·laboració entre les dues ciutats que amplia el compromís iniciat el 2022. Més coses. El Tribunal Europeu de Drets Humans ha condemnat Espanya per vulneració del dret de reunió de quatre manifestants d'Aturem al Parlament. La protesta contra les retallades aprovades pel govern d'Artur Mas l'any 2011. Els magistrats conclouen que van ser condemnats a penes desproporcionades. Núria Alcalà.
12: Sí, en concret, el Tribunal Suprem els va imposar 3 anys de presó per un delicte contra les altes institucions de l'Estat, tot i que no van arribar a complir la pena. En la sentència feta pública aquest dijous, els jutges europeus creuen que els arguments de l'alt tribunal espanyol van ser insuficients per justificar una condemna severa i que aquest precedent va suposar una dissuasió per la resta de mobilitzacions semblants. La Cort d'Estrasburg admet que la protesta va pertorbar la normal activitat del Parlament, obligant, per exemple, al president Artur Mas i d'altres diputats a accedir a la Cambra catalana en helicòpter, però els magistrats recorden la necessitat d'un rigor especial a la imposició de penes. Creuen així que el Suprem va condemnar els manifestants per haver contribuït a una atmosfera intimidatòria, però no els van atribuir fets concrets, que en qualsevol cas no van suposar cap acte de violència ni d'incitació.
13: I continua obert el conflicte a educació. La USTEC i la CGT mantenen la vaga el primer dia de classe, mentre el govern els demana un parèntesis de les mobilitzacions. Laura Hurtado.
14: Les reunions entre els sindicats i el departament no han aconseguit evitar la convocatòria de vaga pel pròxim 8 de setembre. La part social considera que les millores per a aquest curs no són suficients i demana reobrir les negociacions. Yolanda Segura, d'USTEC, i Laura Gené, de la CGT.
15: La qüestió que més preocupa és el tema dels recursos i el tema de les ràtios. Aquella sensació de que aquest curs que ve, no, ara començaran el curs i en la seva aula no hi haurà cap canvi.
16: Les reivindicacions i els motius de la vaga són els mateixos motius pels quals es va donar un no contundent a la consulta del preacord del maig. Això no va de sous, això va de recursos.
14: Per la seva banda, la consellera Esther Niubó treu pit dels acords i demana confiança.
17: El sistema educatiu necessita un parèntesi que passa per desconvocar la vaga del primer dia d'aquest curs. El necessita l'educació i el necessita el país, les famílies, pel bé de l'alumnat.
14: Els sindicats exigeixen un calendari concret de treball mentre que el govern es compromet a mantenir el diàleg obert.
13: I canviem de qüestió. Els Mossos d'Esquadra han localitzat les restes del nadó d'un any i mig que estaven buscant a l'immoble de Santa Bàrbara, on vivia amb els seus pares, que el jutjat manté com a detinguts. Pilar Ribas.
18: La parella ha passat a disposició del jutjat d'Amposta aquest dijous, després de ser detinguda per la Policia Nacional a València el dimecres. Després, els Mossos els han portat a la casa familiar situada al carrer Major de Santa Bàrbara i finalment s'ha trobat el cos. Al cap de setmana, els Mossos ja van trobar a l'habitatge una 30ena de gossos, alguns morts i la resta malnodrits. Des de llavors buscaven les restes del nadó. La plaça 2 del Tribunal d'Instància d'Amposta manté com a detinguts els pares a l'espera de practicar noves diligències i abans de decidir si els envia a la presó o els deixa en llibertat amb mesures cautelars. La causa continua sota secret de sumari. Al poble tothom parla de la situació d'insalubritat en què vivien amb les 3 filles. El nadó gairebé ningú l'havia vist. L'Ajuntament es defensa i explica que Serveis Socials havia obert diversos expedients a la família. Josep Lluís Gimeno és l'alcalde de Santa Bàrbara.
19: Bueno, des de l'Ajuntament teníem diferents actuacions sobre damunt d'aquesta família i sobre damunt d'aquest domicili. Tota aquesta informació la vam molt enriquirit, l'hem depositat a l'ens que l'ha demanat i és una informació que ha quedat dintre de lo que seria la investigació.
18: Recordem que la parella la va detenir la policia després que l'avi hagués denunciat la desaparició del petit.
13: Tret de sortida la nova temporada de Ràdio 4, aquesta emissora que enguany commemorarà els 50 anys del seu naixement. La nova temporada comença aquest dilluns sota el lema La ràdio que t'escolta. Sònia Urbano és la directora de Ràdio 4 a Ràdio Nacional Catalunya.
20: Aquest 50 aniversari no serveix només per posar en valor el nostre passat. Volem posar el focus en el present de Ràdio 4. D'una ràdio que enceta una temporada en la que oferirem informació rigorosa, propera, quan la realitat cada vegada és més confusa, que divulgarà, que acompanyarà, que entretindrà.
13: A banda de consolidar la seva graella, també creix amb noves incorporacions com el programa La Tàctica, Mariola Dinarès, el Quart Temps amb l'actualitat esportiva de la mà de José María Rubí, o La Comanda amb Natàlia Sánchez i Raúl Balam. A més, els serveis informatius es faran càrrec de l'antena de les 2 a les 3 de la tarda, també cada hora amb els butlletins informatius i amb l'edició vespre amb l'Andreu Vinyes al capdavant. En esports, la directiva del Barça ha fixat la celebració de l'Assemblea General Ordinària per al proper dissabte 19 de setembre. Es presentaran per tercera vegada consecutiva resultats positius. La Junta de Joan Laporta repetirà el format telemàtic sense l'assistència física dels socis compromissaris escollits. Encara de futbol, el director general esportiu de l'Espanyol, Monchi, ha fet balanç d'un mercat complex amb moltes operacions, ha dit.
21: Esa hoja de ruta tenía una serie de hitos y se han cumplido. Los nombres que han llenado esos espacios son los que pensábamos el primer día? No, pero sí es verdad que a cada plan A hemos tenido un plan B, incluso un plan C, que cubría o complementaba aquello que se necesitaba. Por tanto, satisfecho con el mercado en cuanto a que hemos cumplido los hitos que teníamos predominantes.
13: I avui arriba al Parc del Fòrum una nova edició de l'Extrem Barcelona, el certamen d'esports urbans que convertirà durant 3 dies la capital catalana en l'epicentre de disciplines olímpiques com l'skateboarding, el bàsquet 3x3 o el BMX freestyle. De la cultura, Emma Vilarasau, Jordi Boixaderas, Carles Sanz, el primer espectacle conjunt de la Calòrica i Té de Teatre o el retorn de Dakota de Jordi Galceran són alguns noms destacats de la nova programació del Teatre Poliorama. La sala de la Rambla de Barcelona celebra aquesta temporada 120 anys d'història i 3 dècades de gestió de l'empresa 3x3, fundada per Degoll de Gom, El Tricicle i Anexa. Marta Orquim.
1: El dinar familiar de la Truita, la comèdia protagonitzada per Emma Vilarasau i Jordi Boixaderas, torna al Poliorama per obrir una programació que reunirà 16 propostes, 7 de les quals estrena Com per fi me'n vaig, de Carles Sanz, Les dones Piñeiro, primer muntatge conjunt de la Calòrica i Té de Teatre, El quinto paso amb Chino Darín i Ginés García o El retorn 30 anys després de la comèdia Dakota de Jordi Galceran, dirigida ara per Marta Butxaca i amb Roger Coma. Una temporada eclèctica fidel a la identitat del Poliorama de combinar comercialitat amb qualitat, com destaca Anna Rosa Sisquella de Degoll de Gom.
2: La Truita, que comença amb un superexitàs, després una experiència brutal, que és Té de Teatre i la Calòrica, és a dir, juntar dues companyies i a l'estrena de Dakota, que és la reposició, totes orientades a que no hi hagi ningú que es quedi fora del teatre.
1: La temporada celebra 3 efemèrides, els 120 anys de l'edifici com a Poliorama, els 40 anys de 3x3 i els 30 de la seva gestió al Teatre de la Rambla. Degoll de Gom, Tricicle i Anexa són els fundadors d'aquesta empresa que ha sumat socis com La Brutal, Té de Teatre i aquest últim any Anna Victori, gerent de la sala, i Josep Domènech de Vitor.
2: Tots hem tingut un gran amor pel teatre i pel que fèiem, per davant de l'economia, que en moments ha sigut dura.
1: Paco Mir estrenarà una adaptació de Cyrano en la programació complementària del teatre, que compta també amb propostes familiars, musicals i les nits del poble.
13: I avui acabem amb la música de Guillem Gisbert.
22: Vull dir-ho ara, que si no després les coses es compliquen. He vingut desacomplexadament i gairebé exclusivament pel drama. Sóc un purista, un caçador d'emocions destilades. Tinc una idea bastant clara de com hem de fer les coses.
13: Qui ha publicat un nou tema que sentim de fons, Entretén-me, primer avançament del seu nou disc, que sortirà el 13 de novembre. És el segon àlbum en solitari del cantant de Manel, després del seu debut, Balla la Masurca, publicat el 2024.
22: Així que no presumeixis. Lluny ja queda el temps en què ens impressionarà.
13: Doncs així ens acomiadem. Com saben, la informació continua en aquesta sintonia. Posa el teu cap.